0: Dabos Papa. Holy Spirit, Rabada Dabos, Shagada Dabos, Papa, Dadabos. Wojanyamie. Wojanyamie. Yababadusha Dadabos, Papa, Dadabos. Yabababadusha Gadadabos, Papa, Dadabos, Papa. Yabadabadabadabadabos.
1: Ephesians nye na honam ne muja na nya sabre dumienu abo ewura adechiem nti ene aye 7th July 77 and date na do 77 ye pompa ye ye ofie bia ne mu nsisaye ye nwale ye ntukwan ye nye sika ewuwuo anadwi ye pompa ye se urade san ne honhom aba ye so a urade nse ye atamfo nyuma no nse omo nsisaye epo bi omo abo atwani bi omo atworo yale ye owuo Osaye, ijantum, ewu Yesu di abampa ye.
0: Fire, bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada